No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira. Sé que sóc un inconscient, i encara m'estimes.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però què seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-s'hi lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió, pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu!

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol! I es deia Pot! Pot! En un primer moment es va quedar espantat una mica, però no va voler fer-se una bola de nou perquè... se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben, canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest estribet, no?

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta.

l'amor llunyà. Podria escriure ser

0: Rayo Arels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A Cornellà del Barcol,

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.

princesa de cabells rossos i ocells al cap. Però ara me n'he d'anar amb els meus drets bruts i els teus.

stupid.

0: Collo. Ràdio Arrels. Són les 7. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta setmana, doncs, tornarà a ser marcat per la calor, per sort, sobretot pel que fa al risc d'incendis, sense la tramuntana tan forta de la setmana passada. Calor, doncs, amb temperatures mínimes aquesta matinada, agradables al capcí, a 15 graus, menys agradables a la plana del Rosselló, amb 24 graus. I a la tarda, doncs, ens hem d'esperar a màximes de 36 a Prada, Elna i a Ceret, 33 a Perpinyà, fins a 37 graus a Estagell i 32 graus a Sallagosa. Unes temperatures altes, molt altes, doncs, també a la muntanya, 29 graus igualment al capcí. I aquestes temperatures altes ens acompanyaran els primers dies de la setmana, com a mínim demà dimarts, doncs les temperatures fins i tot progressaran una mica. La màxima l'anirem a cercar a Ceret i a Estagell, 38 graus. Dimarts, 36 graus de màxima a Prada i 34 graus a Perpinyà, fins a 31 graus a la Guingueta d'Ix. Dimecres continuarà fent tanta calor, 37 graus a tota la plana del Rosselló, 35 al Conflent i 31 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
2: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

això la noia contestar punt i sencís, que també jo de vostè m'he enamorat. I el meu cor sembla un trambó

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Jo sento cants de sirena rere la tanca

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me diu Axel, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè fa calor.

Oh yeah.

0: d'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Els peixos van volant.

podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

l'amnèsia. El futur és a casa. Defensa beligerant. Pólvora, nyaf i metralla. El Montgó ens espera.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i hem repassat els instruments, hem repassat les cobles, evidentment el ball per excel·lència de tot Catalunya és la sardana, ho ha acabat. Hem acabat tenint aquesta idea amb la sardana i per això avui en volíem parlar. Bon dia a tots dos.
4: Adéu.
5: I bon dia.
3: Què ens expliqueu de la sardana?
4: Ja tot Catalunya, en tot cas Catalunya Vella, diguem-ne, entre Barcelona i ara mateix Perpinyà segurament, ja si anem més cap al sud és un altre repertori, però en tot cas la sardana és un invent genial del segle XIX, un repertori riquíssim i bé, com ho hem explicat en aquestes últimes emissions, que ha tingut la seva influència en l'història de la cobla, dels seus instruments, i al capdavall, per parlar del repertori, d'importació recent aquí a Catalunya Nord, però vaja. La sardana, la presentaré per no passar-ho de llarg, tot i que posem que hi hagi algun despistat que no sàpiga de què es tracta. Ara mateix, el que en diem sardana és un repertori, és un ball, també és, és una música que essencialment es toca en cobla, tot i que hi hagi sardanes escrites, diguem-ne, per a conjunts clàssics. Però, en tot cas, comença per una introducció de flabiol. Després consta de dues parts, els curts i els llargs, i que, quan es ballen, es repeteixen, sigui el que en diem de set tirades, és a dir, dos curts, dos llargs, un curt, un llarg, un contrapunt, que és una altra melodia que toca el flabiol per dir que es repeteixen els llargs, i un llarg i el cop final, és a dir, l'última nota que tota la cobla toca alhora, i parli de les set tirades perquè és veritat que és la manera, en tot cas, de ballar la sardana que ara és més habitual, i aquí testimoniatge directe d'un músic de cobla, jo mateix, perdoneu, però és veritat que aquí al nord, per exemple, s'estilaven les 10 tirades, doncs, és a dir, en introducció, dos curts, dos llargs, dos curts, dos llargs, un contrapunt, un llarg, un contrapunt, un llarg, cop final. Encara ho fem a l'Alba i Espí, a Sant Llorenç de Cerdans, per exemple, però fins fa un parell d'anys era una cosa que fèiem allà on anàvem a tocar, Catalunya Nord. Molt extraordinari, de manera molt extraordinària, algun organitzador ens demanava de fer-les de set tirades. Però, en un parell d'anys, s'ha capgirat completament i no fem sinó sardanes de set tirades, és a dir, reduir el temps, senzillament, del ball d'una sardana, és només en certs llocs que sabem que les fem de 10 tirades. Doncs, fins i tot en la manera, en interpretació de la cobla, mai és una cosa linear, però ara mateix estem veient l'evolució de la pràctica. Fins fa poc, el que deia, aquí només es feien 10 tirades i de 7 tirades ni parlar-ne.
3: I això són modes dels que ballen? O?
4: Sí, no ho sé. En tot cas, és una cosa que s'estilava, que sabíem que existia, de la mateixa manera podríem dir que els músics de les cobles rosselloneses sabien que la sardana existia però que no ho feien, sabíem que es podia fer, que de tant en tant algú ens podia demanar de fer-les de set, però ara mira, si no ens ho diuen, a priori les toquem de set, és així, és una evolució de la pràctica, ni més ni menys.
3: Igualment, sigui ballant-la d'una manera o d'una altra, la sardana ha relat bastant, no, al nord?
4: És una dansa que al capdavall ha arrelat a tal punt que fins i tot ha fet descuidar què hi havia abans aquí al nord. Que ha arrelat, però cal dir-ho, tampoc a tot arreu. Ha arrelat, evidentment, al Vallespí, tot el Vallespí, al Rosselló, però el límit és al nord del Rosselló, doncs el que seria, diguem, el nord del Rosselló i el Fenolleda, i després el límit seria Prada. Més enllà de Prada, potser algun poble a Cerdanya, algú hi havia, a Oceja hi havia un foment, però més enllà de Prada, és quelcom que no ha arrelat. Bon, això és l'història de l'evolució del gust, del repertori i de l'ofici de juglar, més o menys sintetitzat. Ara mateix tothom està en qüestionaments sobre el futur del repertori i de la pràctica de músic. Després les conclusions, jo diré senzillament que el futur té aquest punt de que a mi em tranquil·litza, és que ningú el pot preveure. No era gaire evident que la sardana pogués arrelar mai en aquest territori, prou que ha arrelat, i després les coses venen i van i ja està. Ara mateix, com ja ho vam poder dir en l'emissió que vam dedicar al Flabiol, el Flabiol havia desaparegut, ha tornat per la sardana i ara mateix és un instrument molt viu. Qui sap què ens reserva el futur?
3: Doncs moltes gràcies a tots dos.
5: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, Ara Inés, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Jarod, i 8 anys, i m'agrada l'estiu perquè jo vaig a veure els meus cosins a la platja.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Som amb en Joan Lluís Mas parlant de diferents dites del camp nord-català i avui em volies parlar d'unes trufes, unes patates, que m'has dit que es diuen ventureres. Què són aquestes trufes?
5: Les ventureres són trufes o patanes, si vols, que han anat a l'aventura i doncs que han perseguit el rec i que han perseguit el moment tampoc de la sembra de les trufes i han creixit i han fet trufes al moment que han volgut i al lloc que han volgut. Són aventureres, són ventureres.
4: Però clar, una trufa no camina. O sigui, com han arribat allà aquestes...
5: Això vol dir que quan tens un hort, un camp, que has fet trufes i que col·lectes les trufes, sempre hi ha trufes que queden enterrades o que descuidades, tot això. I aquestes trufes, una bona part d'entre elles, tornen a fer. Encara que tu, després de les trufes, potser faràs altra cosa, elles tornen a fer i llavors te trobes que a moments que en principi no hi ha trufa nova, te trobes ventureres que han creixit per aquí i per allí i ets força ben content de trobar això perquè tens trufes noves, bones, fora de temporada i fora fins i tot del camp de trufa.
4: I que no te les esperaves allà, no?
5: No te les esperaves.
4: Precisament per collir aquestes trufes, aquestes patates, tenim davant una pe una mica especial, perquè la part de baix sembla...
5: I unes xapes.
4: Sí, fa com si fos una pala i llavors té tots uns pals metàl·lics que surten. Sembla com una medusa, així, plana. Ens expliques una mica per què serveix, què feia aquest pe?
5: Això és una pe d'arrencar les trufes. Llavors, aquesta pe, efectivament, el que fa, aquesta part plana que dius tu, que fa com una mena de casc, si se pot dir, passa a sota, doncs, és una pe que és tractada o bé per un cavall o bé per un tractor, després, per exemple. És un home o una persona, la té, hi ha dos mànecs, i la pe passa per de sota el rec on hi ha les trufes. Evidentment, aquestes són pas ventureres, són les que van exactament on cal anar en el rec mateix. I doncs la pe passa per de sota i fa muntar a la superfície, fa muntar les trufes. Vull dir, aquí, sense, evidentment, abimar, cal pas que les trufes siguin tallades, abimades, etc.
4: I precisament aquest pe en el tros de ferro, diguem, que a l'eix de ferro hi ha com un drap enganxat.
5: Sí.
4: Què és això?
5: És una saca que li han deixat, que havia posat a la persona que se n'ha servit. És una saca que han entortillat així i l'han agafada perquè hi devia haver trufa, perquè la trufa quan sai de terra és la pell és tenra. Tot és força tendre, és humit de la terra i tot això. I llavors se pot abimar fàcilment. I després, si ho vols vendre, una trufa que ja és abimada, s'acrumpa bastant bé.
4: Clar.
5: I llavors han posat això, així les trufes com munten a poc i bé, diguem, s'esquixen pas amb la part de ferro, que sempre és dura. I aquí només... és empatutada amb aquell sac.
4: Doncs hem pogut veure aquest paper per trumfes, per patates, i hem pogut parlar de les ventureres, que són les que queden fora, diguem, del circuit d'acollir normal.
5: És això, ningú hagués pensat que una trufa podia anar pel seu propi compte. Una trufa o una patana, perquè aquí a Rosselló sempre s'ha dit patana, i no patata. I doncs sí, mig aquí la història de les trufes.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu.
6: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
2: Ràdio Arrels.
0: a Codalet 95.5.

The battle will be over.

brother after a while, the battle will be over.

0: The battle will be over.
1: Ho sento si una part del meu cos només pot veure't com un temple. Si el meu sentit del

vaig veure en sortir de classe, a l'autobús, al carrer, a la feina, a la tele, setembre, al gener. Ets l'amiga de l'amiga.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pren pa ben torrat a les brases. Després pren rovells d'ou dur i ametlles torrades. I pico tot en l'ou morter. Afegeix-hi molt pebre negre. Quan ho hauràs ben picat, desfes la picada amb bon brou de carn. I si no n'hi tens, amb vi vermell a foc. Remena-ho bé, que no hi hagi grums. Aquesta pebrada, dona-la sobre carns bullides o sobre ocells rostits. O bé, sobre el cor del trobador que t'ha traït, sobre el cor de Guillem de Cabestany.
3: Mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Doncs avui parlem de la llegenda de Guillem de Cabestany. Tothom el coneix, és el trobador que tindrà un destí tràgic, matat pel conte de Castellrosselló. Més enllà de la llegenda, hi ha un cavaller i un trobador, un home que se manté entre les figures més fascinants de la literatura medieval catalano-occitana. Ara dic catalano-occitana perquè als segles XII i XIII, si vols formar part del top 10 dels trobadors, i bé, has de cantar en occità.
4: Qui era en realitat Guillem? Sabem coses certes de l'home, del trobador?
2: I bé, se sap que Guillem pertany a la noblesa cavalleresca del Rosselló. Els seus pares posseixen calques terres aquí, a prop de Cabestany. Guillem va ser educat a la cort, va rebre formació en lletres, en música, en el manejament de les armes i segueix un aprenentatge dels codis de cavalleria. Però segurament que Guillem va seguir aquesta cerimònia.
5: Així, aquella nit, dormia a l'església amb les armes, vetllant-les segons el costum dels cavallers. L'endemà, el rei el feu cavaller i li digué:
6: Fill, has d'estimar Déu i témer-lo sempre, guardar fidelitat al teu senyor, defensar les dones i els orfes, mantenir la veritat, no tenir por davant el perill, ser humil en la victòria i constant en l'adversitat. Aquest és l'ordre de cavalleria que aprens avui.
5: El jove besà la mà del rei i, agenollat, jurà d'honorar i complir sempre aquells manaments.
4: És un extracte del Tirant lo Blanc, la famosa novel·la de cavalleria catalana. Suposem que Guillem havia seguit els mateixos preceptes.
2: Sí, ja que era cavaller. Bé, sabem pas si Guillem de Cabestany va fer prova, com diuen, d'humilitat, de coratge, de valentia, ni tan sols si va participar a qualque combat. Encara que el seu nom surt a una crònica datada de 1534 com a participant a la batalla de les Navas de Tolosa el 1212.
4: En canvi, sabem de cert que escriu poesies i cançons d'amor. Escoltem un extracte de Cant de Guillem,
2: titulat Ara veig que hem vengut, i qui canta és el grup Cantus Cruzados.

0: Guillem, doncs, és un trobador i, lògicament, compon poesies i les canta. Se li atribueixen entre 7 i 10 composicions, totes, com hem dit, en llengua occitana, perquè en aquell moment les rockstars, i bé, canten en occità. 10 composicions, 10 cançons, com diuen, amb temes de fin amor, d'amor cortès. Les seves poesies són típiques de refinament trobadoresc, un estil elegant, diuen, i treballat.
1: Té alguna poesia molt coneguda?
0: El poema més conegut de Guillem és, sens dubte, l'U2 Cucira, conegut ja a l'època, ja que surt a més de 20 reculls de cançons. Bé, si vols, escoltem un extracte de l'U2 Cucira amb la veu del professor Claudi Balaguer.
2: L'U2 Cucira, que em dona molt sovint, dona, em fa dir que de vos mai ver plaent. Pesant remire vostre cos care gent, qui lleu desire, mas que no fas part ben. E si tot me desleí per vos gest no us sadnei, cadès vas vos suplei a fina benevolença. Domnen qui beutats gensa, mai tants vets oblid mei, qui eu lau vos se mercei. En subinença tenc la car el dous ris, vostra velença el bel cos blanquelis. Si eu per cresença estes vas lleu tan fis, viu ses fallença intrer en paradís, cai sim sui ses tutscuts, de cor as vos renduts, cautra joi numaduts, qu'una num porta benda, qui eu nem preses per esmenda, ja geni fus sus druts per las vostres saluts.
0: Escoltem un altre poema de Guillem, aquest l'ha musicat i el canta l'Antoni Rossell, i s'intitula Mut m'alegre, dus a vots per lo buscatge.

0: Què sabem de la vida real del trobador?
1: Quan llegim Vides i Resús, aprenem una mica més sobre Guillem de Cabestany. Vides i Resús són petits textos en prosa que servien com a introducció dels poemes dels trobadors en calques cançoners de l'època. Doncs els comentaris, compilats ja al segle XIII, i bé se solen basar en personatges reals, encara que hi ha sempre algun element llegendari. I doncs, els comentaris que ens han deixat a Vides i Resús ens diuen que Guillem, i ara cito, era un cavaller ballent de bon aparell, e cortès e sabent, e ben parlava, e digué man bon sonet, e man bon sirventès.
0: Tenim un enregistrament interessant. A començament dels anys 60, a Perpinyà, es podia escoltar Radio Perpinyà. En aquesta emissora, la senyora Gual, o sigui la Rita Casals, i el Pere Lladó, conduïen un programa titulat Aires del Canigó i van evocar la figura de Guillem de Cabestany.
2: Guillem de Cabestany era un noble cavaller que, segons tots els manuscrits que parlen d'ell, era jove, ben plantat i de tracte molt exquisit. La seva naixença és situada a l'any 1180 a l'indret de Cabestany. Regnava sobre les terres catalanes Alfons I, rei de la Confederació Catalana Aragonesa, i sobre el Rosselló, que encara no tenia nom, manava i comanava el comte Ramon de Castellrosselló.
3: Era l'època esplendorosa dels trobadors, quan feia poc que la llengua vulgar del poble, deixant el llatí, havia fet aparició en la producció literària del temps. Joglars i trobadors recorrien les contrades escampant les seves produccions, que eren els primers passos de les creacions literàries.

0: Guillem canta les seves cançons en els castells.
1: Sí, bé, ens podem imaginar que el mes passat Guillem havia cantat al castell d'Ermessenda, a Narbona. Cal dir que Ermessenda és gran protectora de trobadors i és normal que l'hagi convidat al seu castell. Podríem dir que si la rockstar cerca un productor, un mecena, s'ha d'adreçar primer a

casat amb en Ramon, un noble que senyoreja sobre el territori. En Ramon és un home malcarat i poc educat. En Ramon el que li agrada és sortir de cacera per matar la calcadaina. La seva esposa, la Saurimonda, molt més jove, és elegant, sensible i molt manyaga. La comtessa aprecia molt els mots suaus i les notes subtils del trobador. Li agraden les cançons d'amor del poeta. Belleu una mica massa. A l'encant de la música aviat s'afegeix l'encant de l'home. Guillem és cultivat, de tracte amable i ben plantat. A despit de la seva situació de dona casada, la Saurimonda s'enamora del trobador. Tots dos viuen una història d'amor sincera i meravellosa.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Hi va massa sovint en Guillem al castell de Sorimon de Fa?
2: Hi va tant que desperta les sospites d'un guàrdia. Ja veu qui ha el gat amagat i n'assabenta el seu amo. Aquestes revelacions fan perdre els estreps a Ramon. És enfurismat, reclama venjança. Tothom ha entès que ara ja s'hem passat del costat mític de la vida de Guillem, eh? Ja s'hem emprenent en llegenda. Així doncs, el conte de Castellrosselló, que ha comprès que les cançons d'amor del trobador eren adreçades a la seva muller, s'emporta amb ell el pobre Guillem al mig del bosc i l'amenaça.
3: Me diuen que t'has enamorat de la Saurimonda.
2: Els ulls i el cor d'en Guillem no poden mentir. Aleshores, el cruel conte li clava una daga al pit. Guillem de Cabestany cau a terra. I així s'acaba la història de Guillem. Bé, no, perquè l'horrible conte no en té prou amb assassinar l'amant trobador. Vol escarmentar la seva muller. Llavors, amb la daga ja ensangonada, obre el pit de Guillem, li arrenca el cor i li talla el cap.
1: I què en fa del cor? Perquè la llegenda se'n diu la llegenda del cor menjat.
2: Ara, en Ramon de Castellrosselló és a les cuines del seu castell. Se veu que fa preparar una pebrada, tens pla raó, està cuinant el cor de Guillem. Tot seguit fa servir el plat a Saurimonda, que l'espera al menjador. Mentre ell menja, ell se la mira. És preciosa i elegant, com sempre. Quan la Saurimonda ho té menjat, el seu marit fa cara d'inquietar-se.
3: Vos ha agradat?
4: Sí, era molt bo.
1: Ai, s'acaba de menjar el cor de Guillem.
2: Sí, i el conte li diu, sorneguer.
3: Sabeu el que vos he servit? Era el cor del vostre trobador.
2: I li ensenya el cap de Guillem. Evidentment, Saurimonda se desmaia, però quan recobra els sentits, de seguida li diu...
4: Senyor, el menjar que m'heu donat era tan bo que mai més no en prendré un altre.
2: Aleshores, s'enfila escales amunt cap a la torre més alta del castell i, desesperada, se precipita en el buit.
1: És horrible. I no castiguin el conte?
2: Espera, figura-te que justament la tràgica història arriba fins a les orelles del rei, que es desplaça fins al castell Rosselló per comprovar les dites. Davant de l'horrible realitat, decideix castigar el conte. El fa engarjolar en la torre del castell.
1: I els dos amants seran enterrats l'un al costat de l'altre per viure en l'eternitat i una història d'amor. I diuen que de terra van sorgir dos rosers que s'uniren per sempre més.
0: La mirada de l'expert.
2: L'expert del dia és el professor Miquel Adroer, professor a la Universitat de Perpinyà, de Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana i autor de diversos articles i llibres sobre Guillem de Cabestany. Li hem demanat si el mite del cor menjat encara avui era d'actualitat, si tenia encara vigència.
5: Sí. Encara avui se'n parla, encara avui té algun valor...
6: Més que...

Oi, home, aquest Guillem, la seva vida no s'acaba, i sobretot la llegenda que segueix el Guillem, no s'acaba amb la seva mort. No, no, no, no, no, no. O el Guillem continua, i sobretot aquesta història del Corbenjat, continuen visquint tot al llarg de les literatures dels segles, dins les literatures llavors franceses, sobretot, però també les literatures europees i fins i tot anglès. T'he dit que això perquè ja en el segle XIV el Boccaccio fa una traducció, però que és també una adaptació de la llegenda del Corbenjat. El Petrarca també en parla. Després, llavors, al segle XVI, al segle XVII, al segle XVIII, fins i tot el Fontanella empra aquest relat per fer un diàleg filosòfic. Fantàstic, això. Al segle XIX, el gran segle de la redescoberta dels trobadors i de l'edat mitjana, amb el Notre Dame de Paris, el Victor Hugo, i llavors, i amb d'altres, que descobreixen els trobadors, la Creu de Santa Pelaia, i molts altres, aquesta llegenda llavors torna sovint, dins els escrits erudits, dins la literatura, i en particular sota la ploma del Stendhal, que n'ha fet una traducció. Ara n'hi havia d'altres que han traduït al segle XIX i també al segle, doncs, al segle XX, amb aquesta edició, llavors, te diré, indepassable, del Langsforce, que era un home del nord, veus? Per te dir que aquests trobadors interessen el món sencer. I llavors, la darrera metamorfosi, el darrer estat d'aquesta llegenda, és, cosa fantàstica, extraordinària, una òpera que es diu Written on the Skin, escrit sobre la pell, òpera que va tenir un èxit boig i que, he llegit les crítiques, seria l'òpera el més ben reeixit del segle XXI fins ara.

Llavors, aquest Guillem és encara ben viu. Aquesta història que agrada, perquè és una mica gorra, veus? Fins i tot agrada als nens. I te dic, doncs, el Guillem, no se va morir, ni sota els cops d'aquest afrós Ramon de Castell i Rosselló, el gelós, ni a la batalla de les dames de Talassa. Això t'ho puc assegurar, el Guillem de Camastany encara és viu. I el cor venjat, més que mai.

Així s'acaba aquest episodi dedicat a Guillem de Cabestany. Per il·lustrar-lo, heu sentit, amb la fresca claredat, cantada per el grup Capella de Minestres, així com el grup Cantus Cruzados, que interpretava Ara vei que em venguts. L'Antoni Rossell us ha cantat Mut m'alegra d'ús de vots per la buscatge, i heu sentit també Rockstar du Moyen Age, cantat per en Francis Cabrel, i un extracte de l'òpera Written on the Skin de Sir George Benjamin. Fins la setmana que ve.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Radio Arrels, Amias, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 4 de juliol del 1966 va néixer el rumbero Rafaelito Salazar, que junt amb en Pep Lladó van portar el grup Ayayay, que es va formar després de la mort del Gato Pérez. Incorpora membres de formacions mítiques de la rumba catalana i es converteix en un grup de referència d'aquest estil. Escoltem ara el tema Nou Bar, la rumba, del grup Ayayay.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'ha dit Colomba. M'agrada l'estiu perquè podem anar al mar.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'uns mots particulars. Sabem que els mots no són morts, sepultats dins dels diccionaris. Es transformen. Pensem en ganivet, guinevet, setri, citrei, gregal, gergal. Hi ha mots únics que només apareixen una vegada en la història de la llengua. Són els àpaxos, legòmenons. Hi ha mots ignots, inventats, com antaviana en un conte de Paracaldés. I hi ha mots que són mots creuats, mots maletes, com els que ens interessen avui. Neixen de la fusió de dos mots, de dos conceptes a vegades antagònics. L'origen d'aquests mots maletes es troba en una obra literària, a través del mirall de Lewis Carroll, el famós portmantó, però en Lewis Carroll no tenen cap sentit. Avui parlarem de escriviure, un mot maleta inventat pel Pons Pons a partir d'escriure i viure. No el buscarem en les seves obres més conegudes, la poesia, el teatre, la novel·la, les col·laboracions musicals, sinó en un llibre curiós, únic, fascinant, que es diu Dietari. Encara un altre mot maleta. Dietari és fet a partir del dietari i de l'illa. És un dietari de l'illa de Menorca, amb l'illa al mig. Dietari. I ho farem també a partir d'un espai real que és la Figuera Verda. Dietari és un compendi de reflexions, de poesies, d'intervencions d'altres escriptors, però també de notacions prosaïques, com l'avinguda de la seva dona Roser, que ve de l'Alió, i em du apuntats els missatges que ha trobat el contestador. La meva dona és la persona més ordenada i aclarida del món. Veiem l'espai menorquí, amb les seves platges, amb els seus boscos, els uastres, amb la pesca, amb els fills, però també el combat contra l'especulació, la destrossa del territori. I, per fi, una reflexió sobre el sentit de l'escriptura. Escrivim per saber que existim i que som més que l'ombra d'un somni. No res, buit, oblit, a pesar, com diu Borges, que els rius són tots dins la paraula riu. És una persona, Pons Pons, que a més de ser poeta, ressuscita o dona una altra vida a paraules que a poc desapareixen. I trobem paraules menorquines, com aumont, és a dir, en lloc. També els uastres, en pronunciació menorquina, que són aquestes oliveres salvatges. I tot el món de l'arquitectura amb les tanques fetes amb fusta, d'uastre. La Figuera Verda és un altre element de la geografia escriptural del Pons Pons. És un petit paradís on escriu. A pocs quilòmetres de l'O, on viu. És un lloc curiós perquè hi escriu seguint la cursa del sol. Té una caseta de fusta i a dintre hi ha una estàtua de Sant Francesc d'Assís, amb qui parla en italià medieval. És el lloc on, justament, el centre del món, es podria dir, l'Omfalos, on pot retrobar l'escriptura antiga i inventar-ne una altra. Aquests mons, el món de l'escriptura, el dietari, el diari al llarg del camí i també la Figuera Verda, constitueixen el cor d'una aventura escriptural molt particular, de la fusió de l'escriptura i de la vida. Però finalment, si mirem bé, escriptura Vida, escriviure, falta una paraula, que possiblement és la paraula amagada, que és del de la lectura. I acabaré per una citació que encapçala el blog de la novel·lista Roser Blasquez: llegir pot ser una forma humana d'existir i escriure una manera lliure d'estimar.
2: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Núria, tinc 7 anys i mig i m'agrada l'estiu perquè m'agrada passar temps amb la família a la platja.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a una vall d'alta muntanya del Pirineu, al peu de les muntanyes del Puigmal, el Pic d'Eina, el Pic de Finestrelles i el de Noucreus, entre altres. A la vall hi trobem un llac i una gran basílica que serveix de santuari i de refugi de muntanya, el Santuari de Núria. El santuari és un imponent edifici neoromànic, amb un campanar central des d'on s'accedeix a una gran nau central de planta quadrada on hi caben més de 1.000 persones. A la dreta i a l'esquerra del campanar s'hi troben dues ales en forma de L que acullen cel·les i altres dependències. Segons la llegenda, pels vols del segle VIII, Sant Gil es va instal·lar en una cova d'aquelles muntanyes per fer d'ermità i feia menjar els pastors que portaven els ramats per aquelles contrades. De fet, els avisava per anar a dinar, fent sonar una campana. Ell mateix hauria esculpit la figura de la Mare de Déu i una creu de fusta. Però Gil va haver de marxar a correcuita de la vall, perquè els arraians, una altra doctrina del cristianisme, el perseguien. Abans de marxar, Sant Gil amagaria la Mare de Déu, la creu, la campana i l'olla a bon resguard. Segles després, una persona vinguda de lluny hauria arribat a Núria cercant una pedra blanca darrere de la qual hi hauria la imatge. Aquest home no l'hauria trobat, però hauria construït un petit temple i hauria encarregat als pastors cercar la Mare de Déu. Segons la història, un bon dia, un brau vermell va començar a colpejar una roca amb la paulla i quan els pastors van enretirar-la, van trobar aquest tresor. Més enllà de les llegendes, la recerca històrica apunta que la Mare de Déu seria més aviat del segle XII i que, com probablement va passar amb altres Mares de Déu trobades, va ser amagada per tal que la gent del poble la trobés i tingués més fe en la religió. A més, segons el folclorista Joan Amades, sembla que les dones que volien tenir descendència pujaven a Núria per tocar aquella pedra blanca, creient que això els donaria fertilitat. Pel que sembla, en un moment donat hi havia tanta gent volent tocar aquesta pedra que van decidir protegir-la, i el mite de la fertilitat va evolucionar. Encara avui, les dones que volen tenir descendència van a Núria i posen el cap dins de l'olla de Sant Gil i al mateix moment toquen la campana. Segons la tradició, si una parella va a Núria, fa això i té descendència, la nena s'ha de dir Núria i si és nen s'ha de dir Gil. Una altra dada rellevant de la Mare de Déu de Núria és que aquesta escultura va ser segrestada. Va ser l'any 1967 quan el règim franquista volia celebrar els actes de coronació de la Mare de Déu i un grup de joves catalanistes van emportar-se la figura per impedir que poguessin fer l'acte com esperaven i en el marc d'una campanya per reclamar que volien que els bisbes fossin catalans. Hi ha unes quantes cançons dedicades a aquesta Mare de Déu del Pirineu i avui sentirem Verge de la Vall de Núria de Manuel Bertran i Antoni Pérez, interpretada per l'Orfeó Gracienc en un EP del 1961.

0: Hem sentit l'Orfeó Gracienc interpretant La Verge de la Vall de Núria en un enregistrament del 1961.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, Arlenyà, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrint Pas.
1: Si tanca el record de tot el que vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar

són Obrint Pas i és Si tanqui els ulls, de l'àlbum Coratge. Una cançó d'Obrint Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrint Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles Garcia. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrint Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores, el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz o Zoo, d'entre altres.

0: I amb alegria, aquesta cançó de l'àlbum Coratge d'Obrim Pas, hem arribat als 10 minuts amb aquest grup valencià. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrim Pas.
1: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Marta. Tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina i podem netar.

carrers plens de gent com tu si tu no hi ets. Si tu no hi ets el 20 de març, no arribaran ocells de pas, i si arriben serà tard, massa tard.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Arriba el moment de les havaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
4: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
4: Sons a cau d'orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a cau d'orella.

I després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

des de les illes amb maragassa maqueta vell mariner i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner, del grup de Premià, Barca de Mitjana.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'escala.

Segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

Un altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, pot ser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional, del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'Empordà.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de què vostès es pensen. Segurament iran per un tema i ara n'escoltarem una altra que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat als mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués. Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.
4: Aquests 20 de jazz d'avui els comencem amb Miles Davis i el seu darrer disc d'estudi, el que va publicar l'any 89, dos anys abans de morir. Amanla, que ja he comentat que és un crit zulu contra l'apartheid, doncs un homenatge als resistents a Àfrica del Sud. Escoltem el tema que dona títol a l'àlbum, Amanla.

Amala, de Miles Davis, del disc Amala, del 89. I un disc de Pat Metheny, de l'any 2000, pel qual el veterà guitarrista va cercar dos altres músics més joves, Larry Grenadier al baix i Bill Stewart a la bateria. El van fer en un parell de dies, simplement tocant, sense presses. El disc porta per títol Trio 9900. Aquest és el tema Travels.

Travels amb el Pat Metheny Trio del disc Trio 9900, és un disc de l'any 2000. Un disc més recent, del 2013, del contrabaixista israelià Avishai Cohen, el disc Alma, amb el seu trio habitual, doncs ell, un pianista i un bateria, més un quartet de cordes i un oboè. D'aquest disc escoltem A Child is Born.

0: A Child is Born, d'Avishai Cohen, del seu disc Alma, del 2013. Abans d'Avishai Cohen, han passat pels 20 de jazz d'avui, Miles Davis i Pat Metheny.
1: Vint de jazz. Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels. A Saragossa, 93.1.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Aurel. Tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja i fer castell en sorra.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
6: El compositor rus Mikhail Glinka té 40 anys i se'n va del seu país perquè veu que la seva òpera, Ruslan i Ludmila, no ha acabat d'agradar gaire i comença una gira de concerts per Europa. A més, vol conèixer les seves tradicions musicals, sobretot la francesa i l'espanyola. Ha passat 9 mesos a París, diu que els francesos no li agraden i arriba a Espanya. El 1845 és a Valladolid i un guitarrista li toca una jota aragonesa que seria la base d'una de les seves obres més populars. Caprici brillant sobre la jota aragonesa és el títol. L'obra no es va estrenar a Madrid, sinó a Varsòvia 3 anys més tard.

La Jota Aragonesa de Mikhail Glinka amb Neville Marriner dirigint l'Staatskapelle de Dresden. L'estiu del 1892, Brahms escriu tres intermezzos per piano sol. Els intermezzos eren petites obres destinades, com el seu nom indica, als intermedis dels concerts. El tercer, que escoltarem, és basat en una cançó de bressol. Brahms es refereix a aquest intermezzo com la cançó de la meua pena.

L'intermezzo número 3 de Brahms amb Glenn Gould. I acabarem amb 3 minuts d'una de les obres més populars del compositor americà Aaron Copland, la suite Billy the Kid, un ballet que va escriure el 1938 basat en la història del famós bandit, amb tot de melodies populars americanes.

0: El segon moviment de la suite de Billy the Kid d'Aaron Copland amb Leonard Bernstein dirigint la New York Philharmonic.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Romana, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem se banyar.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran mis.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Començarem avui amb la guitarra i la veu d'Eric Bibb. Això vol dir que escoltarem blues, folk, country, tot barrejat, propi dels interessos d'aquest músic, nascut a Nova York i instal·lat a Londres. De família de músics, ja de ben petit va tenir contactes amb gent coneguda. Als 11 anys, Bob Dylan el va aconsellar dient: toca la guitarra el més simplement possible i oblida els trucs sofisticats. Va seguir el consell i el 1999 va fer l'Spirit and the Blues.

el guitarrista i cantant Eric Bibb del seu disc Spirit and the Blues. El pianista suec Sbjørn Svensson no és desconegut en aquests vint de jazz, l'escoltem sovint, ell i el seu trio. Ja sabem que va morir el 2008 en un accident de submarinisme als 44 anys. L'any 2005 va publicar el disc Viaticum.

el disc Viaticum de Sviornes Benson Trio, un disc del 2008. I acabarem amb un pianista valencià, Albert Sans, amb el disc Mediterrànies del 2016. En aquest disc, Sans fa una interpretació d'una cançó del també valencià Raimon, la coneguda Jo vinc d'un silenci.

0: Jo vinc d'un silenci, la cançó de Raimon, interpretada al piano per Albert Sans, al seu disc Mediterrànies del 2016. Abans hem escoltat el cantant de guitarrista de blues, Eric Bibb, i el trio del pianista suec, Asbjørn Svensson.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.

caparrutxos pelassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. En Balu sap que sempre guanya i el diu

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Òscar. Tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem viatjar i no treballem.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Avui també amb obres populars de la música clàssica, de Brahms i de Mozart, per començar i acabar, i entre els dos un compositor català de la Renaixença. Començarem amb Brahms i un dels moviments més populars de les seues sinfonies, el tercer moviment de la sinfonia número 3. Va aparèixer el film M.V. Brahms, d'Anatol Litvak, i també a la cançó Baby Alone in Babylon, de Serge Gainsbourg. Brahms va compondre aquesta tercera sinfonia l'estiu del 1883.

El tercer moviment, l'Allegretto Gracioso de la Sinfonia número 3 de Brahms amb la Filarmònica de Berlín, amb la direcció de Herbert von Karajan. Hi ha un disc de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya que recull obres de compositors de la Renaixença. Ja sabeu, aquest moviment del segle XIX que tenia la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura. La música va seguir també aquesta voluntat. D'aquest disc escoltarem una obra de Josep Rodoreda. Va néixer a Barcelona el 1851. Va ser un músic que amb la seva influència va aportar aires musicals europeus a la Barcelona d'aquell moment.

El segon moviment, la festa de maig, del poema simfònic de Josep Rodoreda, La primavera, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el disc Albes i danses, música simfònica de la Renaixença. I, per acabar, una de les músiques més populars de Mozart i més utilitzades pel cinema, el segon moviment del concert per piano número 21, segons el compositor Olivier Messiaen, una de les melodies més belles de Mozart i de tota la música.

0: El segon moviment del concert per piano número 21 de Mozart amb Simona Dinerstein amb l'orquestra del Liceu de l'Havana, del disc Mozart in Havana. Abans hem escoltat Brahms i Josep Rodoreda.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Toulouse, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Leo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari.
2: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu, que malda i lluita per sortir.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Els 20 minuts d'avui seran per escoltar 4 cançons d'un dels millors discos catalans. És un disc de jazz, clar, del 65. Núria Feliu amb Tete Montoliu, aquest és el títol. La cantant barcelonina del barri de Sants, ella sempre se'n reivindica, començava a cantar en aquell moment i Tete Montoliu ja era un pianista reconegut. Ja havia tocat amb els millors músics del moment, amb Chet Baker, amb Benny Golson, Stefan Grappelli o Dexter Gordon. Tete Montoliu havia constituït un quartet, ell al piano, esclar, Booker Ervin al saxo, Eric Peter al contrabaix i Billy Brooks a la bateria. Al disc hi ha 4 temes instrumentals i 6 temes cantats. Tots són grans estàndards del jazz que encara ara continuen tocant-se. Començarem amb la versió catalana del Bye Bye Blackbird, que tantíssima gent ha cantat, com Nina Simone o Frank Sinatra, entre altres. En català és Ves i perda't.

Ves i perda't és la versió del Bye Bye Blackbird. Totes aquestes versions que escoltem avui les va fer l'escriptor Jaume Piques. Núria Feliu, l'any 65, doncs l'any de la publicació d'aquest disc, començava a cantar. Aquest, de fet, és el seu primer LP. El mateix any havia publicat un 45 torns. És l'any també que s'estrenen discogràficament Guillermina Mota i Guillem de Fac. La segona cançó que escoltarem del disc Núria Feliu amb Tete Montoliu és la versió de l'Overman que havia cantat Billie Holiday, en català, de Dallas Tan.

De dalt estant, la versió de l'Overman, un altre gran estàndard. L'any 65, la discogràfica Adix ja tenia 4 anys, ja havia publicat els primers discos de Raimon, per exemple, i volia ampliar el camp musical de la seva producció. Aquest disc va ser veritablement una sorpresa perquè sortia totalment de la línia de la cançó compromesa que en aquell moment seguia la nova cançó catalana. Escoltarem la versió de Misty, la cançó que va escriure Errol Garner l'any 54. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan la van convertir en un gran estàndard. Núria Feliu cantava Tot és gris. Tot és...

Tot és gris, la versió del cèlebre Misty. Núria Feliu va demostrar amb aquest disc, que recordaré que és el seu primer LP, doncs disc de llarga durada, que en deien, una capacitat interpretativa i vocal important. Després la utilitzaria per cantar de tot, boleros, couplets, habaneres, cançons patriòtiques, tradicionals, cançons de pel·lícules, de comèdies musicals, sardanes. La seva discografia és impressionant. Acabarem amb la versió de Willow Whipped For Me, que Billie Holiday havia convertit en estàndard del jazz, en català, Soc com un desmai.

0: Soc com un desmai, la versió de Willow Weep for Me, que tants músics han interpretat. Avui especial Núria Feliu, amb Tete Montoliu, un disc de la discogràfica Adigsa del 1965. Núria Feliu cantant, Tete Montoliu al piano, Booker Ervin al saxo, Eric Peter contrabaix i Billy Brooks a la bateria.
1: De jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència fos neutral. Seria fantàstic

te vaig veure al bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Vas ser tu qui em vas dir primera la tendresa a les llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el pols, les emocions i els focs d'uns infantils amor, i en l'exili surt que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlaves dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

per tu, mestre em faré, i l'aprendré als infants. Em faré trobador, que cantes els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Maio, en tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem fer construcció de sable.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
3: En aquests 20 de clàssica, Beethoven i Mendelssohn, per començar el tercer moviment del concert per piano número 3 de Beethoven, aquest concert que va fer Beethoven el 1800 i que va estrenar 3 anys després ell com a solista. Aquest concert sembla que estava incomplet quan es va estrenar, i un amic de Beethoven explica, l'amic era l'encarregat de passar les pàgines de la partitura, i va escriure després, va dir, pràcticament només vaig veure pàgines en blanc. Vaig veure alguns jeroglífics que no significaven res per mi. Va tocar pràcticament tot el concert de memòria, com es feia abans. No va tenir temps de posar-ho tot sobre el paper. Doncs ho tenia al cap Beethoven quan va estrenar aquest concert per piano número 3 l'any 1803. Nosaltres l'escoltarem amb Andras Schiff, amb l'Staatskapelle de Dresden, sota la direcció de Bernard Haitink.

El tercer moviment, un rondo allegro del concert per piano número 3 de Beethoven amb el pianista András Schiff amb l'Staatskapelle de Dresden sota la direcció de Bernard Haitink. I acabarem amb gairebé 8 minuts de Mendelssohn per escoltar el segon moviment, un andante del trio en piano número 1. Ho escoltarem amb els Beaux-Arts Trio, que és un trio americà. Malgrat el nom, és un trio en piano americà, és una formació molt reconeguda, molt activa, més de 50 anys fins a l'any 2008. Escoltem, doncs, aquest segon moviment andante del trio en piano número 1 de Mendelssohn.

0: Doncs hem acabat avui amb Mendelssohn, amb aquest segon moviment, aquest andante del trio en piano número 1 amb els Beaux-Arts Trio. Hem començat amb el concert per piano número 3 de Beethoven.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Punta Ia, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Aina, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la muntanya a casa del Josep i la Maria.

Sánchez del Saradí. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena.

corre l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir.

cares blanques de seda. L'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint una cançó.

aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Els àngels del serení.

0: La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Avui seran uns 20 de jazz molt diferents d'un tema a l'altre. Jazz elèctric, amb sintetitzadors, una guitarra acústica sola i, per acabar, un violí romanès. Els anys 80 van ser, per Miles Davis, els anys del seu retorn, després de 6 anys de silenci per motius de salut. Del 81 al 91, quan va morir, va fer gairebé un disc cada any. És l'època del jazz fusió. D'aquesta època tenim el disc Tutu, que va fer el 86 en homenatge a l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, que havia rebut el Premi Nobel de la Pau. Escoltarem el tema que dona títol al disc, Tutu.

Tutu de Miles Davis, del seu disc Tutu del 86. I ara canvi total amb un dels millors músics catalans, admirador de Miles Davis i també amb diverses etapes en la seva llarga vida musical. El guitarrista Toti Soler, que des de fa anys viu a Palau-sator, aquí al Baix Empordà, on es va exiliar, diu, per trobar el ritme tranquil que volia. A casa hi té un estudi i ell va enregistrant amb la guitarra i de tant en tant publica un disc. El 2016, Transparències.

El tema La pluja, del disc Transparències del 2016, de Toti Soler. I l'altre canvi ens porta a un violí gitano de Romania, Marius Apòstol, que tant pot tocar música clàssica com folklòrica o jazz. De família de grans músics, nin prodigi als 4 anys, ha voltat mig món i a partir del 2000 s'instal·la a París i col·labora amb molts músics i cantants com Mirelli Lagrena, Cristian Escuder, Àngela de la Barra o San Severino. El 2012 publica el disc Bohemian Jazz Project, del que escoltem Swing d'Ajaccio.

0: Swing d'Ajaccio, de Màrius Apòstol, del seu disc Bohemian Jazz Project del 2012. Abans d'aquest violí romanès, hem escoltat la trompeta americana de Miles Davis i la guitarra catalana de Toti Soler.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Mia, tinc 8 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

0: Everything's good at the end.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
4: Ruta 66.
5: Hola família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Raging Heartbeat és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena Hold the Time.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986, és a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86, continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart i a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels Whitesnake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

It Once Got Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley, l'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Versió del Neon Bobby McGee de Chris Christopherson que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sylvabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country edició 2034 que hem decidit començar Em record d'un personatge conegudíssim, una llegenda del rockabilly, el country i el blues, conegut per la seva potent veu de baríton i la seva impressionant alçada de gairebé 2 metres. Sleepy, adormissat en anglès, no perquè estigués cansat, sinó per als seus ulls a parpelles caigudes i un ull gandul que tenia des de ben petit. Nascut a Arkansas, va començar la seva carrera cantant música gospel a Houston i després va editar el seu primer senzill el 1957. Des d'aleshores va ser una figura de culte, especialment a Europa i també a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mule Train i amb el Roll Over the Chowin'.

Una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors en tota la carrera que han fet. Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

This song remembers when Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, Emmylou Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com per exemple els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a Crying Shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johnsburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem, doncs, els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els turons de casa, Hills of Home. Això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

Que no pari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós rimes d'Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Country Land That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

The Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wynn Barvel i Don Poitras, que va enregistrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004, amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well, un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar, per desgràcia, el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt that's losing its thread.

Deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nanny, una cantautora i artista honky-tonk, originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee. Amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70, amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud, fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta que porta el nom de...

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat en els darrers temps o dels darrers en rebuts. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert, com tants d'altres, a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

Un disc que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obre, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

Adéu-siau i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966. És una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Potser és massa aviat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Here we go again, Primavera Sound, again and again. Benvinguts, benvingudes, aquí comença aquesta connexió post-Primavera Sound 2026. Ens acompanya el corresponsal oficial de la connexió eclèctica, Peter the Doctor, Pedro Aparicio. Gràcies per venir.
4: Gràcies a tu per invitar-me, Jojo. Agraït que em donis aquest espai per poder comentar amb tu aquests grups tan xulos que m'han tocat en el festival.
3: De fet, has fet una selecció, una petita selecció, de fet no has pogut posar tots els que has vist, però comencem amb My Bloody Valentine, aquest grup que ja havia punxat jo abans, però tu has pogut veure i jo no.
4: Sí, realment va ser una sorpresa que finalment l'incloessin al line-up del Primavera Sound. És un grup que fa molts anys que no fan directes i no sé si aquest any fan una gira, però va ser un luxe pels que hi érem allà. Com deia, l'altre dia llegia una frase que em va fer molta gràcia, que deia: si veus una llista dels 100 discos o àlbums més importants del segle XX i no apareix Loveless, diu, demana la fulla de reclamacions que t'han timat. És impossible que no apareixi aquest disc del que compleix ara 35 anys de My Bloody Valentine.
3: Aquí escoltem Soon, aviat és aviat. Primavera Sound.

0: Peter. Realment és l'única persona que conec que porti les pulseres del Primavera Sound des de pràcticament els últims 10 anys. Jo dic els últims 10 anys, però tu has anat des de que va començar el Poble Espanyol.
1: Igualment com tu, que he comentat abans i tu també hi havies estat, quan era un festival d'un grup de raritos que érem els indies, els alternatius, fins la monstruositat de gairebé 300.000 persones en què s'ha convertit ara.
0: I ara la qüestió és que quina creus que és la raó per la qual segueix creixent el Primavera Sound?
1: Mira, jo l'altre dia ho sentia en un post en les redes socials. Penso que li passa una mica com al teu programa. És un festival eclèctic i transversal. I a més, la gent, com els friquis com jo, comprem el tiquet. Jo ja tinc, ja te comentava abans també, les entrades per l'any que ve, el 27, abans de que surti el cartell. Perquè és un tema de fe en el criteri de les persones que programen aquest festival. Jo ja sé que l'any que ve no sé qui tocarà, però estic segur que la gent que ho decideix té criteri i ho farà increïblement. I posaran des de l'última grup hype de música urbana local fins a uns clàssics dels 90 que feia 30 anys que no sortien a girar, fins a la persona que no te pots ni imaginar en un auditori petit. És a dir, són unes persones amb criteri a l'hora de dissenyar un festival i ho fan d'una manera transversal. No busquen un públic uniforme, busquen un públic que abarqui totes les edats, els gustos, i penso que aquesta és la clau de l'èxit.
0: Esperem que no morin d'èxit. Jo, de fet, mai he tingut èxit. M'has deixat molt bé. Els quatre gats que m'escolten, us agraeixo molt, de veritat. Men I Trust és el grup que jo no hagués anat a veure mai, però tu sí, vas anar-hi. El títol ja em sorprèn, és Els homes que jo confio, no?
1: Són un grup de Montreal i tenen un... La cantant és una noia maquíssima, rosa i angelical, amb una veu de despertar-te de la migdiada, i que tenen, no sé si són tres o quatre discos últims que segueixen tots la mateixa tonalitat. Ara sentirem el Billy Topic, que és per a mi el single més xulo del seu últim treball. Espero que us agradi.

0: Here we go, dark days. Aquí ens arriben els dies foscos de Yard Act.
1: Bé, aquests van tocar el primer dia, el dia que és gratuït i obert per tothom, que toquen un dimecres, van tocar en un horari diurn, i realment van començar amb poca gent i van acabar amb l'escenari petat de gent. Són una aliació, ells que són una aliació entre Talking Heads, Pulp i LCD Sound System, poca broma. Potser són paraules majors, aquests tres grups en els que es comparen, però tenen un frontman molt simpàtic, James Smith, que no sap tocar cap instrument, només es dedica a saltar a l'escenari, a cantar i rapejar, i són un grup super divertit en directe, i als aquells que us agradi o que els coneixeu, que sapigueu que toquen a la Sala Apollo el 20 d'octubre.
0: Yard Act.

0: Rhino Kiley?
1: Rhino Kiley són un grup de Califòrnia format per dos antics actors adolescents infantils que van sortir escarmentats en la segona meitat dels 80 amb problemes de drogues i que ho van deixar i tenien aquest neguit artístic i van formar aquesta banda juntament amb altres dos músics i porten des del 2013 fins ara amb poca activitat però amb uns temes fresquitos, simpàtics, com aquest que has posat, el Potions for Foxes.
0: Per les guineus, Rhino Kiley.

0: Tenim connectats aquí al Primavera Sound d'aquest post. La crònica, gràcies al Pedro, el millor doctor del món, pràcticament. Aquí, ara seguidament, hi ha un better way to live, la millor manera de viure, és el tema que escoltem ja mateix, però el grup no em sonava gaire, ni cap. Què és aquest fenomen?
1: Ni cap és un fenomen cultural, diria jo, més aviat que musical, que es van fer populars fa un parell d'anys amb una pel·lícula homònima que avui en dia es pot veure en certes plataformes, en la que expliquen a modo de biòpic el seu naixement com a banda reivindicativa de les costums i llengua pròpies del poble irlandès, el gaèlic. No? Van estar formada per dos antics estudiants i el seu profe de gaèlic, i són un grup que van tancar el festival dissabte a la nit en un escenari de tamany mitjà, entre alborozo i gritos dels seus incondicionals, entre ells jo, que van fer les delícies de tots. Un rap que és una barreja entre, si poses a Sac de la Rocha, Beastie Boys i The Prodigy en una coctelera i ho barreges tot, te surt el que sentirem a continuació.

0: Right, dels Softs. Aquest grup no sé ni com es diu, no sé ni d'on surten, però al final el gos mor, al final morirà. Però el Dr. Music, el Peter, ens salva, en aquest cas, ens salva les circumstàncies.
1: Sí, sí, The Dog Dies in the End és el tema que sentirem ara de dels Softs, que és un grup californià gamberro i simpàtic d'uns nois que sembla que donaran a parlar els propers anys per la forma que tenen de fer un punk rock molt divertit i agradable.

0: Lambrini Girls. What the fuck is this?
1: Bé, són un grup de queer punk que no paren de dir paraulotes i que van fer stage diving, es van tirar les noies a l'escenari, les dues noies britàniques molt actives en LGTBI+, i presenten el seu tema Cuntology 101.
0: Right here, right now, Primavera Sound.

0: And little by little, here we are with Little Sims.
1: Ara entrem en una part de simis en aquesta connexió eclèctica. Gorilla és potser el single més popular de la cantant britànico-nigeriana Little Sims, en el que ella fa un rapeo amb un flow fantàstic que barreja ritmes afrobeats, funk brasileño, soul jazz, i penso que és una cantant molt mainstream, però que també és molt acord amb la teva proposta eclèctica.
2: Thanks.

0: Quines coses, amics i amigues de la Connexió Eclèctica. Aquí ens trobem amb Renaldo i Clara, un grup que no havia sonat mai.
1: Bé, m'he escollit aquest tema perquè per la part catalana del festival pot ser més representada altres anys que aquest, però bueno, un grup que canta en català, que normalment sempre està present en aquest festival. Clara Vinyals és una noia de Lleida que ja fa més de 15 anys que publica discos i que té un

0: un pop fàcil i amb una veu angelical i que penso que encaixa molt bé en la connexió eclèctica que ens proposes, John Joe.
1: Gràcies, amic. De fet, jo vaig descobrir els Mishima al Primavera Sound del poble espanyol, o sigui que
0: Quan no cantaven en català.
1: quan cantaven en anglès.

0: De Gorilla a Gorillaz, és el grup que també va estar present al Primavera Sound, Damon Albarn, que jo el conec, però tu també, no?
1: Bé, personalment no, però la seva popularitat i el seu capacitat de fabricar hits una darrere de l'altra, que ja va demostrar a Blur, pues ara ho demostra amb aquest grup que ja també és un clàssic de fa 15 o 20 anys. Hem escollit un tema, van ser caps de cartell i un dels concerts, si no el que més, juntament amb el de The Cure, més multitudinaris del festival. I has escollit, hem escollit aquest tema del seu primer treball.
0: El gran actor Clint Eastwood.

0: Smears, imagine this, imagine all the people.
1: Per què no? Smears van ser també una sorpresa del festival Como the Sofs. Era un grup petit, però que tenia una audiència que em va sorprendre, la de gent interessada en sentir aquestes dues noruegues formades musicalment a Copenhagen, que fabriquen uns ritmes trip-hop sedosos com a arranjaments de corda i amb una musicalitat i bateria deliciosos. Penso que si teniu l'audiència, teniu la curiositat de sentir l'últim treball, Big City Life, penso que us sorprendrà i us agradarà.
0: Imagine this, Smells.

0: Sí, aquí ara arribem a un dels caps de cartell amb Father John Misty, amb el seu ideal husband, el marit, no? Ideal.
1: Sí, bueno, veient com cridaven les noies a l'audiència, probablement ho seria per moltes d'elles, el sex appeal i el posat en escena d'aquest personatge, Josh Stillman, ens va deixar tots bocabadats, va tocar guitarra, piano, qualsevol instrument que li posaven per davant, però a més es va guanyar l'audiència amb un hit darrere de l'altre d'aquests treballs que té publicats des de fa els últims 8 anys. I em sembla que va ser un colofó perfecte per la nit del divendres.

0: quan és petit i hi ha un grup que es diu Bèstia Bebé, no els conec de res, però el Peter the Doctor els coneix i a més coneix a la persona que porta el títol d'aquest tema en qüestió, que escoltem.
1: Sí, casualment, i vull dedicar aquest tema al meu doctor i amic Gustavo Costa, que actualment està al Brasil, Exercint i la Medicina. És el single del hit del seu darrer treball. Bèstia Bebé són un grup nascut a Buenos Aires. Jo ja he vist en directe 3 vegades i són espectaculars. Fan un rock argentí de la nova hornada, el tipus del Mató un policía motorizado, i la banda liderada per Tom Quintans va ser una de les grans sorpreses, no per mi, que jo ja els coneixia, però per molta gent del festival que em va dir: ostres, que bons que són aquests argentins. Sentim el hit Gustavo Costas. Bèstia Bebé.

0: Arribem a la recta final de la crònica del Primavera Sound 2026 amb el nostre corresponsal Pedro Aparicio, Peter the Doctor, pels amics. Aquí ja escoltem un d'aquests grups que jo no coneixia i que tu em vas recomanar, són els Big Thief.
1: Els Big Thieves, que l'any passat, quan els vaig recomanar, eren potser no tan coneguts, aquest any ja van omplir l'escenari principal del Primavera, l'escenari Estrella d'Am, amb una recopilació dels seus èxits i com aquell primer que sentirem, el Shark Smile, i em van presentar l'últim disc, que no té ni un any, Double Infinity, es diu?
0: Sí. Double Infinity.
1: Sí. I bé, van ser un moment, van tocar en un escenari gran, com ho deia, i de dia, i va ser maquíssima, gent asseguda a la gespa, i cantant a grit totes aquestes cançons de la veu d'Adrian Lenker, que és impressionant.

0: canviem una mica de registre i baixem revolucions. Bueno, Alex G, no? És això que escoltem.
1: Sí, també va ser una persona que molta gent volia veure en directe perquè no sembla que no havia vingut a Espanya. I és un dels estàndards del conegut com el bedroom pop i el lo-fi. Persones que van començar doncs, quan existia el Bandcamp i aquestes plataformes a publicar i a penjar a les redes temes que feien al seu dormitori amb guitarres i mínimes caixes acústiques i de percussió. I l'ha continuat fent d'una manera més elaborada i ha fet un pas generacional els últims 15 anys que bueno, fins ara l'agrada a les nenes de TikTok i alguns friquis una mica més viejunos com jo.

0: escoltar. Gràcies per acompanyar-nos un dia més, una nit més aquí a la Connexió Eclèctica. De fet, tanquem amb el grup Revelació, el grup Guiz. Aquest grup que, bueno, l'any passat va ser Revelació i aquí ha demostrat que ja té una audiència important.
1: Ja estan consolidats, ja no són cap grup de flor d'un dia. Són un grup que no van tocar en un dels escenaris grossos, van tocar en un escenari mitjà. La tarda del dijous, que va ser la tarda que va caure una... van ploure cats and dogs, com es digui en anglès, va ser increïble. El Cameron Winter, el líder de la banda, va tocar sense camisa i mullant-se, que tots pensaven que es quedaria electrocutat a la guitarra elèctrica, en un concert que no se ens oblidarà a ningú dels que hi érem allà, que penso va ser el moment cumbre del primavera. I has escollit un tema que t'agrada a tu especialment, Joan Jou.
0: Sí, perquè parla de tu. Bueno, de fet, al final diu Doctor, Doctor, tots hem d'alguna manera pagar impostos, però que els impostos vagin a la sanitat, a l'educació i no a les guerres. Des d'aquí us agraeixo, sobretot a tu, Pedro, i als quatre gats que ens escolten, que ens acompanyin cada nit, cada dia, dia i nit. Be good, good night and good luck.
1: Good night and good luck to you.
0: You're welcome. I don't deserve this.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: dreta, Alexis a l'esquerra, per a Neymar, Messi li passa el dret a Neymar, Neymar la va tornar per Messi.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Anier 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.

poignard et une croix. Elle me dit, je ne t'aime pas. Elle me dit,

se trenqui el silenci, que no es mereixi el demà. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per a sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts un himne com el puny, que sigui als segadors per qualsevol treballador.

Si hem d'esborar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre?

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: me down.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Calviés de Fenollet, 95.

The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.